Recordant la època dorada del mes d'octubre, llega el 31, la noche dorada. La noche dorada. La noche dorada.